0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la Terra com al metavers. El meu like de cada dia

0: sabes. Aquí estoy en medallo, cuando quieras venir me avisas.
1: Quiero.
0: Toca muy bonito.
2: Cada vez que pienso en ti.
3: Ara som gegants.
4: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
5: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
4: Strip, la revista de les bones notícies.

0: només tu voler dir.
1: A fuego lento tu mirar, a fuego lento tu nada.
2: Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Vamos.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: fets.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico i que busco

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu de facturació, persona cuidadora a domicili, comercial, personal de cuina.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig irroures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans, però

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu de facturació. Persona cuidadora a domicili. Comercial. Personal de cuina.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM. Bon.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per començar sempre una cançó molt, molt especial. Un tema irrepetible, que mai ha tingut cap versió. Va ser un tema curiós, dedicat a aquell continent mític, històric, legendari, que el van anomenar Atlantis. Diuen que és un continent que va quedar acollit pel mar, per l'oceà Atlantis. I mai s'ha pogut localitzar. Serà ficció? Serà realitat? Una cançó sí que ho és, i molt bona, del gran Donovan, Atlantis. Un tema mític dels anys 60, amb un dels grans de l'època. Música folk, música melòdica, un gran, grandíssim Donovan, Atlantis, 1968. Què tal? Benvingudes, benvinguts, cordials salutacions. Som, com sempre, ara i aquí, i en cap de setmana, la gent, els amics del Pare, que no m'olvides.

Para que no me olvides, Ernesto, gràcies per aquest fantàstic jingle. Comencem 2 hores, 120 minuts de Ràdio Remember, Ràdio Nostàlgia, Ràdio amb la seva tercera dècada d'emissió, de tot un clàssic arreu de Catalunya i Andorra i arreu del món. Us parlem des de l'estudi Bombonera de Canal 20 Ràdio, des del Bressol del Penedès. Des d'aquí, cada cap de setmana, busquem, rebusquem i contrabusquem cançons, temes, melodies que puguin fer recordar temps passats. No posarem el qualificatiu de bons o dolents. Records al fi a la postre, perquè els records, records són, i aquí estan. Si alguna cançó porta records especials, millor que millor. I si alguna cançó d'aquestes de records que posem ja l'havies perdut al teu horitzó de la teva memòria musical, doncs encara més. Us proposem avui escoltar cançons originals i alguna de les millors versions que es van fer de la mateixa cançó. És a dir, la mateixa cançó interpretada, algunes molt similars, altres molt diferents. De temes importants de la música amb el pas dels anys, sempre de les dècades 60, 70 i 80. Salutacions de Joan Enric Vidal, fent extensiva aquesta salutació cordial per les companyes i companys dels diferents emissores d'arreu que cada cap de setmana posen a mantenir aquest Para que no me olvides, tot un clàssic de la música revival a Catalunya. Temes molt coneguts i versions encara potser a vegades més conegudes. Es dona el cas que és una autèntica paradoxa, però que succeeix, de que a vegades una versió sol ser, pot ser més coneguda que la versió original. Però, en fi, nosaltres posarem les dues i vosaltres opineu i contrasteu. Anem a començar amb un tema prou conegut, un tema dels 60, que es deia Happy Together, de l'any 1967, que en versió original van gravar un grup curiós, de nom curiós que es deien The Turtles, els Tortugues. Va haver-hi moltes versions del Happy Together, dels Felices Juntos, Los Dos Tan Felices. Va haver-hi diferents traduccions del tema. Però la versió més bona, la més coneguda, va ser la que van gravar Santi Carulla i els seus incomparables Mustang. Us proposem, doncs, aquesta primera entrega d'original i còpia. La versió original i una de les versions bones d'un tema. Happy Together, Los Dos Tan Felices, Felices Juntos, digue-li com vulguis. Benvingudes, benvinguts, bon cap de setmana i bon record.

0: Los dos tan felices, Happy Together, The Turtles, versió aquí de Los Mustang amb els fans Santi Carulla. Més i més versions, Happy Together, original i còpia, Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Busquem
1: més. Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

bons eren els Platters. Smoked in your eyes. L'humo pega tus ojos. Original i còpia, sens dubte, la versió originalíssima d'aquest tema no era d'ells, però va ser la més coneguda de Platters, Smoked in Your Eyes. Però la rèplica perfecta amb aquesta cançó va ser una versió que van fer uns grandiosos cinco latinos amb la seva gran veu molt peculiar, neta, fantàstica, es deia Estela Raval i los cinco latinos. La versió, la rèplica del tema de Smoked in Your Eyes dels Platters amb los cinco latinos, original i còpia. Aquí estem, en grans versions i també amb el tema original de temes de la música de sempre. Para que no me olvides.

l'estil d'Uruguà a l'espanyola. Tot i que eren de Sud-amèrica, eren Los Cinco Latinos, amb la versió dels Platters, Smoke Gets in Your Eyes, El Humo Ciega Tus Ojos. Però, curiosament, hi havia la versió original de The Platters, també temes instrumentals del mateix tema, una versió que no podem localitzar, que va fer un grup que es deia Blue Eyes, però també hi havia una versió molt maca d'un gran de la música orquestal, un dels millors saxofonistes del món, l'italià Fausto Papetti, que també feia la versió peculiar de... per estar en molt bon ambient, amb molta intimitat. Smoke Gets in Your Eyes, instrumental. Va, un segon de Fausto Papetti.

0: Para que no me olvides, el programa líder dels caps de setmana a la teva emissora. T'acompanya Joan Enric Vidal.
1: I així anem buscant musiquetes maques que et portin a recordar, perquè no oblidis, recordar és tornar a viure. Des del Para que no m'olvides, des de fa 3 dècades, ho fem possible, intentem que t'ho passis de la millor manera possible. Tenim moltes amigues i amics incombustibles amb el pas dels anys que aquí segueixen setmana a setmana. I ara, des de qualsevol punt, i que estiguis de viatge, de vacances, o del que sigui, en qualsevol punt del món, ens pots sintonitzar, potser en hores diferents, però el més important és recordar, escoltar música. Para que no me olvides. Happy Together, versió de Turtles, i les Mustang amb Santi Carulla, i aquesta triple versió de Smoke Gets in Your Eyes, el fum, deixa els teus ulls totalment encendrits. Oh. Tema meravellós. I d'Itàlia, què? Hi havia molt bones cançons i molt bones versions. Yo que no vivo senza te. Te'n recordes de Pino Donaggio? Aquesta era l'original, però d'aquesta cançó, com podrem veure, hi ha moltes versions. Primer l'original, la que venia d'Itàlia dels anys 60, amb un ídol de la música italiana dels anys 60 que es deia Pino Donaggio, Jo que no visc

però hi havia també altres versions d'aquest tema tan bonic. Escolta bé. Un joveníssim Luis Miguel, quan estava començant a caminar pels camins de l'èxit, va treure aquesta versió. L'escoltem molt breument. Per no repetir massa la cançó, encara que hi ha moltes versions que difereixen de la versió original. Tino Donaggio, Elvis, Valent Contrast i...

0: també Luis Miguel, el mexicà Luis Miguel. És que és una cançó d'aquelles... Ai, que canti qui la canti. Té el seu punt d'enamorament, el seu punt de gran romanticisme, perquè el seu títol diu això i tot lo demés, a part del t'estimo, te quiero, I love you, d'Elvis. Mira quines coses que diu. Jo, que ni un moment puc estar sense tu. Original i còpia, per a que no me l'olvides. Més que còpia, còpies. Aquesta cançó dona per molt. Pino, donat jo a Elvis Presley i Luis Miguel. I en direu tres estils molt, molt diferents, molt contrastats. També hi ha temes que tenen una rèplica orquestal fantàstica. És una cançó universal d'aquelles que per molts segles que passin sempre perdurarà. És aquella gran cançó del gran cantautor francès Charles Trenet dels anys 60. Tema universal, mític, han cantat grans veus d'arreu del món. Però, amigues, amics, hi ha una versió orquestal que, de debò, no difereix. En diu orquestal i amb uns coros fantàstics. I això equival a dir Ray Conniff i la seva gran orquestra i cors. Original de còpia, para que no me olvides, La Mer, El Mar, Trenet i Ray Conniff.
1: La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer

0: bercer mon cœur pour la vida.
1: Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides.

0: Què voleu que us digui? No m'he pogut resistir la tentació a posar una mica més a Ray Conniff, la seva orquestra fantàstica i els seus cors. Ells van inspirar a moltes orquestres d'aquella època, van innovar completament. I és que parlar de Ray Conniff era i és parlar de la perfecció orquestral. Aquest era un tema mític que es diu El Continental. Abans, la versió fantàstica. Després d'escoltar la versió original de La Mer, el mar de Charles Trenet. Ray Conniff una mica també amb El Continental. Per seguir endavant amb aquest pare, que no me'l vingui. Que recorda aquest tema que tantes orquestres, sobretot Ray Conniff, va interpretar, però també el mític i entranyable home del Penedès en Ray. No Ray Conniff, sinó Janio Martí. Anava a dir Ray Janio. Que és quedat bé, perquè de fet la música del Janio està molt inspirada amb el Ray Conniff. I ells van imprimir un nou ritme al món de les orquestres, que també bona falta els hi feia. Original i còpia para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Se'n recordeu d'un cantant que va triomfar ja grandet? Es deia Matt Monro. Va tenir tres cançons fantàstiques. La primera, Alguien cantó. Després, Todo pasará. I la tercera, potser la de més èxit, va ser aquesta cançó. No puedo quitar mis ojos de ti. Però curiosament, va fer-se una versió anys més tard. Aquesta és de finals dels 60. I va ser una versió disco, una versió omplepistes d'un grup que es deia Boys Town Games. Original i còpia, para que no m'olvides. Primer, el gran Matt Monro.
1: Por eso no puedo
0: así. Quin títol tan bonic, eh? Dedicatori d'amor. Quita mis ojos de ti.

escuchar The Boys Town Gang, de No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti. Canta Inma de Ice of You. Però no sona els veus, a veure si tenim una mica de sort i sona la part cantada d'aquesta versió de Boys Town Gang. Perquè si no, anirem a una tercera versió també òptima del tema de Matt Monro de l'any 1968, que amb els 90 tornaria a tarnir embranzida musical. I si no, fixeu-vos bé. Canta Inma de Ice of You. I és que no puc treure els meus ulls de tu, per què serà? Gloria Gaynor també la va cantar.

0: meravella, la gran Gloria Gaynor. Quina corda de les seves grans cançons, I Will Survive. I altres també eren experts en fer versions. Gloria Gaynor, amb homenatge amb ella. La versió d'un tema, com podem veure, molt variada del No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti, de Matt Monro del 60, a la versió disco de Boys Town Gang, encara que ha sortit la versió instrumental, però també és vàlida, però cantada ens val molt la de Gloria Gaynor. I a Catalunya també teníem bones versions, sí, sí, cantants de Catalunya, cantants de casa nostra, feien excel·lents versions de grans temes de la música internacional. Amb aquesta primera i la segona entrega d'aquest original i còpia del Para que no m'olvides, escoltarem també versions fetes en català de grans temes. És un tema preciós, és una cançó que venia, aquí la coneixia molt, amb la versió de la illenca Maria Almar Bonet, però la cançó original venia des de França i la cantava una grandiosa veu dels anys 60 i 70 de el nostre veí tan desconegut musicalment país, França. Bàrbara, ella va fer aquesta cançó que es deia L'Aigle Noir, l'Àguila Negra, i aquí la nostra Maria Almar Bonet, que venia dels 16 jutges, va fer una versió impecable d'aquesta Àguila Negra. Te'n recordes? Do you remember? Sí, sí, primer la francesa i l'original, aquesta. Però l'excel·lent versió de la Maria Almar Bonet no la desmereix. No direm que la superi perquè no ho direm, però poc li falta.
1: T'acompanya Joan Enric Vidal.

Maria Mar Bonet, la veu de ses illes. Un peu a Mallorca, un peu a Catalunya. Grandiosa de Maria Mar Bonet, molt joveneta amb el seu germà. Joan Ramon Bonet va començar entre els mítics 16 jutges. L'Àguila Negra, l'Àguila Noir, Bàrbara, Maria Mar Bonet, original i còpia. Som al Parc.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

Potser amb un títol curiós que es deia No Milk Today. I un dia sense llet. Curiós, no? Aquí el títol, esclar, no va quadrar massa i en la versió feta, la versió original que hem sentit, és d'un dels grups pioners de la música pop anglesa, del pop britànic, que es deien The Herman's Hermits. Ells van fer grans i excel·lents cançons, entre elles aquest No Milk Today, original i còpia, para que no m'olvides. Aquí la cosa va canviar i el grup que va fer la versió va ser un grup mític de Barcelona que tenia un líder natural que es deia Frank Andrada. Es deien Los Gatos Negros, sense ser supersticiosos ni de cap manera. Ens encanten els gats. La música del Para que no me olvides, la versió del No Milk Today de Herman's Hermits dels anys 60, feta per un grup, repetim, de Barcelona, no direm que de segona fila, però no era dels més coneguts, però sí van fer versions excel·lents, inclús alguns temes propis fantàstics. Qui no recorda els mítics Gatos Negros, un grup genèric dels 60, fet, format a Barcelona, i aquesta versió aquí, en lloc de No Milk Today, li van dir Todo Cambió. I és una versió digníssima del tema de Herman's Hermits.

No Mil Today, Todo Cambió, Hermans Hermits i Inversió, aquí de casa nostra de Los Gatos Negros. Para que no me olvides, segona hora de les dues de cada cap de setmana, des de fa tres dècades d'emissió. Saludem cordialment des del Penedès, des del Canal 20 Ràdio, per aquesta emissora que ara escoltes arreu de tota la geografia catalana, andorrana i més enllà, des de les 1.000 aplicacions de les xarxes. Original i còpia, Para que no me olvides, No Mil Today, un tema dels 60. Recordant, perquè fa temps que no sentíem els Gatos Negros. Que bons eren. Tenim molt bones versions, com per exemple la que vam fer de Homburg, o el tema de Procol Harum, o també la versió que vam fer de Cadillac. Joan Baez, també va ser molt important, bàsica, per la música folk, la cançó reivindicativa, la cançó protesta, però també la cançó melòdica. El tema es deia Farewell Angelina, però el que dèiem d'entrada, hi havia versions que doncs eren, doncs, simbi, no calques, però sí versions ben fetes, altres amb el títol canviat, com és el cas de la cançó anterior. Però hi havia versions molt diferents, com el tema de que abans hem pogut sentir No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti, en versió disco de Boys Don't Gain. Bé, doncs, el Farewell Angelina, Adeu Angelina, una cançó amb regús folk, cantada per la Joan Baez, es va fer una versió a ritme rumbero al nostre país i que posa moltes vegades, perquè a part que els nois ens queden bé, aquesta versió no té desperdici. Del Farewell Angelina mític de Joan Baez, escoltem la versió que van fer els sevillans Paios, sí, la de Maria Isabel, els de... cançons com La Paz del Cielo, Les Estrelles, Los 24, i tantes cançons conegudes d'aquella època. Se'n recordeu? Mireu quin contrast de versió. Farewell Angelina, Joan Baez, Adiós Angelina, Los Paios.

ara que no me olvides. En sintonia, remember. Recordant i fent un contrast curiós amb aquesta versió de Farewell Angelina, a la versió dolça i tendra de la mítica Joan Baez i la versió rumbera feta pels Paios. Estaven començant pràcticament la seva carrera rutilant, que després quedaria diversificada cap a altres conjunts per la separació de conjunts dels Paios. Original i còpia, para que no me olvides. La versió original i altres versions de temes molt importants, molt populars, molt cèlebres del món de la música. Com sempre, des del cap de setmana, des del Para que no me olvides, t'enviem el nostre entranyable record. Remember, de record de nostàlgia. Over the Rainbow de Dangerous. Hi ha cançons universals de França. Abans he tingut La Mer amb la versió curiosa feta de, originalment per Charles Trenet, però la gran versió feta pel precursor, el pare de les grans orquestres, en Ray Conniff, amb permís dels demés, eh? L'himno a l'amor és un tema emblemàtic de la música francesa que inclús en la cerimònia dels Jocs Olímpics de París recentment celebrats va cantar, perquè evidentment parlar de França és parlar d'un mite de la música. Moltes veus importants a França, però el mite, la cançó, la veu de sempre és la Edith Piaf, i sobretot entre moltes altres cançons del seu repertori, fins que en fi, un final tràgic va marcar la seva vida, va ser aquesta cançó Himno a l'amor, amb el que juguem també amb altres versions importants que s'han fet aquest tema tan mític, tan emblemàtic, tan intens, tan cantant-li l'amor.

Mon amour, himne a l'amour, himne a l'amour. Edith Piaf, una cançó universal per Edith Piaf, però també per la cançó que va ser cantada amb la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de París 2024. Mira, quina versió tan extraordinària va fer de l'himne a l'amor la cantant canadenca fincada a París, a França, Céline Dion. Una autèntica passada.

podia ser d'una altra manera que en uns Jocs Olímpics fets a França no sonés una cançó d'Edith Piaf. La versió la va fer l'excel·lent Céline Dion, la veu de la pel·lícula El Titanic. Hi ha altres molt bones cançons. Ai, mon amor! Himno a l'amor, un tema universal, Edith Piaf, Céline Dion, però aquí, al nostre país, per tancar la tripleta de versions, no podem oblidar ni obviar la versió que va fer el nostre entranyable Antoni Gómez Romero, que recentment ha complert 85 anys. Josep Gómez Romero, perdó. Ei, Josep, una abraçada des de les zones de la ràdio de la que tu has estat una part tan important, perquè no oblidem que Diango va tenir una cançó, va tenir el detall de cantar-li una cançó a la ràdio, aquella que es deia això, la ràdio, Himno a l'amor, versió de Diango. Aquí la tenim. Himno a l'amor. Més èmfasi no li pot posar l'entranyable Diango, de veu mai valorada al nostre país, però sí, fora d'aquí.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.
1: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana, viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

Nina. Jo, con la tigresa de la cançó italiana. Chita vuota, chita solitaria. Tema de moltes versions, però la versió aquí més coneguda del nostre país, a part de la versió de la Mina, la va fer un grandiós de la música. Se'n recordeu, Do You Remember, de Luis Aguilé? El desaparegut cantant argentí, pincat, durant llargues èpoques entre Madrid i Barcelona. El gran Luis Aguilé, tot un showman, capaç de fer televisió, capaç de cantar, capaç de fer espectacle. Amb homenatge a Luis Aguilé, entranyable.

0: pues la ciudad sin ti está solitaria.
1: Ay, Luis Aguilé, Ciudad Solitaria, abans la mina, la versió original, la Chita Buota, Ciudad Solitaria, també moltes altres versions, que recordem de l'Alicta Torelló, i també alguna altra versió més, feta aquí. Original i còpia, recta final, para que no me olvides, cap de setmana. T'agrada recordar, ets en molt bona sintonia. I aprofitarem bé els minuts restants d'aquest Para que no me olvides, primera entrega d'Original i Còpia. O, en algun cas, d'algunes cançons molt importants, molt notòries, algunes versions diversificades, no d'una sola. Hi ha cançons universals d'aquelles, com ja hem dit abans, com és el cas de El mar de Charles Trenet, o aquella versió de No puedo quitar mis ojos de ti, triple versió. Yo no vivo sin ti, del niño de Nacho a Elvis Presley. I alguna altra versió del nostre país. Una de les cançons més universals del món, de les més ballades, de les més romàntiques, de les més, diríem, entre el top 10 de cançons romàntiques per estar molt de dos en dos i dir i fer coses meravelloses, és aquesta cançó del gran Percy Sledge, que també té molt bones versions. When a Man Loves a Woman, quan un home vol a una dona.

versió soul de Percy Slates. When I Love a Woman, 60. Són cançons que passen dècades, passa el temps, i queden aquí, però també es fan versions noves. El gran Michael Bolton també va gravar una versió molt peculiar d'aquest When a Man Loves a Woman. Quan un home vol a una dona, què passa aquí, Michael Bolton? Però fixeu-vos-hi, es va gravar aquesta versió pràcticament 40 anys després. Però la cançó és la mateixa, amb estils i amb noves tecnologies. Del soul perfecte de Percy Sledge, a la melodia feta per Michael Bolton.

Sals, la versió de Percy Flates, la versió ja amb el nou segle de Michael Bolton, però d'aquesta cançó tan peculiar, Guanamet Lobster Woman, va fer-se una versió per part d'un meritori d'un gran conjunt valencià, els Cinc Xics, el conjunt de la Malva Rosa, amb el gran cantant, l'amic Josep Manuel Ballester, Toni Pizal, Vicente Gay, el Ramon Asensi, Lluís Lluçà. Ells van ser capaços de fer una versió excel·lent en català, valencià, valencià, català, del tema Guanament López Aguman. Quan un home vol a una dona. Pues bé, tanquem ja el periple de versions per avui. Original i còpia, para que no me olvides, però aquesta versió no té desperdici respectant a Percy Slade i a Michael Bolton.

En Valencià es va atrevir a fer cinc-cics, aquesta versió. Una veu prodigiosa de José Manuel Ballester, bon amic. Ja que tenim poc temps, posem el comès dels cinc-xics, que és un conjunt que és un homenatge a la música valenciana, a la gran música valenciana. Escoltem un tema també d'aquestes cançons importants d'aquest grup mític de la Malva Rosa valenciana. És una cançó preciosa que es deia La Otra Tarde. És versió original i sense cap més versió. I així anirem acabant aquest Para Que No Me Olvides per avui. Petons per elles, abraçades per ell, tan rípides. Vindrem amb una segona entrega d'original i còpia. La versió original i algunes versions, algunes molt diferents, altres molt iguals. La Otra Tarde, que vagi bé des del bressol del Penedès. Cap de setmana, Para Que No Olvides, tres dècades. Que bonica, La Otra Tarde.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Para que no me olvides. 3 dècades de records.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
2: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, més...

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ràdio Vic Ocupació. Fes-la Ajuntament de Vic.

0: va, baixa, sóc aquí.
1: Qui dirà que no quan l'energia empeny el sí? Qui posarà els homes per cantar-s'hi als veïns?
2: Petons?
1: Ara ja no cal.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb ràdio.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic. Vamos.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Igual si nos equivocamos ahora.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

Amor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers. El meu like de cada dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle, i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.